0: calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i es migjorn.
1: Nuracom Fibra Óptica. Wimax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
2: Temps d'esports a Ràdio Menorca. Jordi Rivera, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: No sempre passa, eh? No sempre és fàcil donar aquestes notícies, però sens dubte les hem de donar quan es produeixen. Quan hi ha un club i un esport a Menorca que destaca i amb motiu.
3: I tant que destacat, l'Esport Menorca ha aconseguit aquesta cada setmana una fita que semblava inimaginable fa un parell o tres anys, i és que està a la màxima categoria per clubs d'atletisme de tot l'estat. O sigui, està a la divisió d'honor, ha aconseguit quedar segon de la primera divisió i pujar de categoria en una fita absolutament històrica. És el primer club de Balears que ho aconsegueix. I per comentar aquesta, torna a dir, fita històrica, tenim a l'altra banda el fil telefònic algú que ens pot parlar molt, no?
2: És la presidenta de l'Esport, Lucien Paul. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: I felicitats.
4: Moltes gràcies.
3: Lucien, abans fora micro comentàvem, és absolutament impressionant el que s'ha aconseguit en tan poc temps, perquè s'ha passat de ser un equip que fomentava l'esport i molt aquí a Menorca, estar a la màxima categoria per clubs de l'atletisme estatal. Com s'aconsegueix una fita així?
4: A veure, la progressió ha estat ràpida, relativament ràpida. Nosaltres som un club de 15 anys d'andadura. Vam començar el 2011 i, bueno, anar fomentant molt el que és l'esport escolar, anar fomentant l'esport federat, ha tingut el suport de famílies, institucions, gent molt implicada, i la suma de tots els esforços, pues, hem aconseguit arribar aquí on som.
3: I tot això ha cristal·litzat en un cap de setmana espectacular, en el qual doncs les proves, si no m'equivoco, de 400, 800 i 1.500, o sigui, al mig fons, i també 3.000 obstacles, ja entrem aquí en el fons, han estat claus, no?
4: Sí. Fent nombres abans de la competició tenien opcions, però clar, s'havia de disputar-se en contra. Va ser ajustat, van estar en les tres primeres posicions durant tot el campionat, pràcticament, i al final els nombres van sortir i van aconseguir 700.
3: Però va haver-hi un petit ensurt en una de les proves de relleus, no?
4: Sí, va donar una mica d'emoció, eh? Perquè quan hi faltaven les dues darreres proves, que són les proves de relleus, 4% i 4x400, a la prova de 4% van fer un fall tècnic i ens van desqualificar. I, clar, en aquesta prova no van puntuar. Després era imprescindible quedar entre les dues primeres posicions a la darrera prova, que era el 4x400, i van quedar segons i van aconseguir pujar. Van donar aquesta mica d'emoció que tota sagrada es va venir un poc avall en el moment en què es van desqualificar, però ho van remuntar i després l'alegria va ser immensa, immensa. Va ser molt, molt, molt emocionant i molt de gustos.
3: I ara què? Perquè més amunt no sé què hi ha.
4: No, ara és la màxima categoria a nivell estatal i, bueno, ara han de posar molts a Espoco en la pròxima temporada i anar mirant què tal evolucionar a la divisió d'honor. Ja l'any passat van ascendir de segona divisió a primera. Clar, l'evolució està molt ràpida. Hi ha clubs que tarden anys a passar de primera divisió a divisió d'honor. Nosaltres en una temporada ho han aconseguit i, clar, estem estem avaluant què tal i ja molt il·lusionats de cara a la temporada que ve.
2: Doncs és temps per felicitar-se, també per somiar. Estem sent testimonis d'una qüestió que és realment històrica i que desitgem que ens doni per tornar a xerrar molt en el futur, sempre amb aquesta bona predisposició, amb l'optimisme i amb els resultats i objectius assolits. Lucien, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al nostre programa i una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
5: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
6: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
7: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Te esperamos desde el 2 de abril, cada día a partir de las 14:30. Siente el pulso de la isla con la live music a diario tras la puesta de sol. Un diseño de la naturaleza, una experiencia inolvidable. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
8: Dedicatòria amb Pep Portella.
9: Hola, molt bon dia, bona hora, ben trobats. Dissabte passat mos vam afegir a la concentració de les formigues davant el Consell Insular de Menorca. Érem un miler de persones convocats per Via Menorca amb la joia de veure una gran majoria de joves. En aquest temps de desmobilització política, és reconfortant aquest paisatge de joves compromesos amb la defensa del futur a escala humana de Menorca. Avui, en el diari Menorca, el periodista Miquel Fèlix diu que el GOP manté la fidelitat dels seus incondicionals, o sigui que reunits érem incondicionals. Segons el diccionari, sa incondicional significa actuar o brindar suport de manera absoluta sense posar límits, condicions ni esperar res a canvi. S'aplica, generalment, no tant a raons com a sentiments com l'amor o la lleialtat i descriu a qui és fidel a una persona o a una idea. Vaja, jo crec que en la reunió multitudinària de dissabte passat n'hi havia pocs d'incondicionals. Hi havia, en canvi, moltes persones crítiques i preocupades per el camí que du Menorca. De la mateixa manera que jo som un incondicional de lo que diu el diari Menorca, ja ho podeu pensar, i crec que ningú ha de ser incondicional, sinó condicionar la informació que rep, tampoc ho som de les opinions alienes, fins i tot de les meues pròpies opinions. No sé si rere la idea de rebaixar el compromís crític des miler de persones reunides a la plaça Biosfera a una actitud incondicional, allà la intenció de devaluar l'expressió de disconformitat amb el camí que duim. A pesar que el tractament de les estadístiques en la intervenció d'en Adriana tot d'una era un poc sui generis, podem estar d'acord amb els grans problemes que es plantegen a Menorca, en el present, i que amenacen la nostra illa en el futur. La sobresaturació turística, que va en contra del nivell de satisfacció de la gent, el col·lapse de les infraestructures, de tota casta degut a l'accés de cotxes i vehicles varis, la incapacitat dels serveis públics per satisfer les demandes, principalment a l'estiu, amb l'efecte de deteriorament del servei que rebem els insulars, la sobreexplotació de recursos naturals, territori, però principalment l'aigua, que amenaça severament la capacitat futura de subsistència, l'increment del cost de la vida, ja major per fet de ser un territori insular, però encara més per aplicar preus de turistes a la gent d'aquí, la impossibilitat d'accés a la vivenda, l'emancipació de la gent jove per la manca d'habitatges que s'incorporen en el mercat turístic o per els preus prohibitius des que entren en el mercat local, la incapacitat de gestionar el tractament de residus, d'aigües brutes encara tractades en pous moures, la neteja dels espais comuns, la llista seria interminable. Algunes d'aquestes qüestions són directament responsabilitat nostra, de com ens movem i com actuem i de les decisions que prenim. Altres són més responsabilitat dels poders públics. I els poders públics no són abstractes, sinó que els formen temporalment persones que es presenten en partits polítics i passen per el sedàs dels electors. En una entrevista a la SER, escoltava un portaveu que deia que la manifestació era per pressionar els polítics per prendre decisions, com si els polítics fossin una espècie d'extraterrestres. No, els polítics són persones que reben, a través dels vots, la responsabilitat de prendre decisions i la responsabilitat dels electors donar la confiança o de llevar-la a aquells que consideren que millor o pitjor defensaran allò que creuen. Un vot que no ha de ser incondicional, sinó crític. Per això el camí que Menorca farà en el futur depèn de les persones a les que atorguem la nostra confiança, tenint en compte allò que els partits o coalicions defensen, però també com ho han posat en pràctica en el passat quan han tingut l'oportunitat de fer-ho. Bon dia.
10: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
11: Dissabte 27 de juny, Alba Estudi de Dansa i l'orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Maó presenten The Show Must Go On. Inspirat en la mítica banda Queen, la màgia de la dansa i la música en directe es fonen en un espectacle inoblidable al recinte Firal del Mercadal. Entrades anticipades per només 10 euros a ticketib.com, a Alba Estudi de Dansa de Maó o a la llibreria Montetoro del Mercadal.
12: Bosch Automoción. Llevamos más de 30 años siendo servicio oficial de referencia para Peugeot, ofreciendo la gama completa de sus modelos y un servicio inigualable. Y ahora crecemos para darte el mejor servicio. A nuestra experiencia se suma ahora el servicio técnico oficial completo para vehículos Opel y Citroën. Bosch Automoción, en la calle Comerciants y Botigués 11, en el polígono de Ciutadella. Bosch Automoción les desea unas magníficas fiestas de San Juan a todos.
13: Estudi Dental Ciutadella. Profesionales preparados con última tecnología de vanguardia. Atendemos todas las especialidades dentales. La primera visita es gratuita. Estudi Dental Ciutadella. Calle Jeroni Alsina, número 14 de Ciutadella. Estudi Dental Ciutadella. Profesionalidad, vanguardia y confianza. Bones festes, Ciutadella.
14: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
15: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
2: 12:43.
16: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 15 de juny amb Edu Zendan. Bon dia.
17: Bon dia, Lluís.
18: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: L'economia menorquina comença la temporada turística de 2026 amb un optimisme moderat. PIME Menorca ha fet públics els resultats de la seva primera enquesta mensual de la campanya realitzada a unes 300 empreses de l'illa i el balanç del mes de maig és més favorable que el de l'any passat.
17: Segons les dades de la Federació, un 34% dels negocis han augmentat la seva facturació respecte al maig de 2025, un 37% l'ha mantingut i un 28% ha registrat pèrdues. Maria García, secretària general de la patronal, explica les raons d'aquest optimista, tot i que només un terç dels negocis turístics, com dèiem, han incrementat la seva facturació.
18: Majoritàriament els resultats s'han mantingut, no? Però sí que seguint el primer mes de la temporada, de qualque manera, els empresaris, tinguent en compte les temporades anteriors, que bueno, costava una miqueta més arrencar, pues, bueno, pues, la sensació, la percepció que han tingut i els resultats que han tingut des de maig pues, han estat millors que els que van tenir l'any passat. La veritat és que a vegades mos costa, no?, donar una notícia amb un punt positiu, però aquest mes de maig ha estat així.
17: Des de PIME recorden que la clau de la temporada turística dependrà en gran mesura de com evolucioni la despesa que fan els turistes directament en el destí durant els mesos centrals de l'estiu.
2: Els serveis d'emergència van haver d'intervenir aquest diumenge en dos accidents de trànsit registrats en diferents punts de la xarxa viària menorquina, uns sinistres que van deixar quatre persones ferides, tres d'elles de pronòstic reservat.
17: El primer accident es va produir durant el matí a la carretera de Fornells, la M7, a la sortida de Mó, on dos vehicles van col·lidir de manera frontolateral. El sinistre va obligar a desplegar un ampli dispositiu d'emergències integrat per efectius del SAMU 061, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Mó, els voluntaris de Protecció Civil i els bombers. Els equips sanitaris van atendre tres persones ferides, una dona de 56 anys que va ser traslladada a la clínica Joaneda amb lesions lleus, mentre que els dos ocupants de 76 i 78 anys van ingressar a l'Hospital Mateu Orfila amb politraumatismes i pronòstic reservat. L'accident va provocar importants retencions de trànsit durant bona part del matí. Hores més tard, a les 3:30 del capvespre, un segon accident va tornar a mobilitzar els serveis d'emergència a la carretera que uneix Es Mercadal i Fornells. Un home de 79 anys va resultar ferit després que el vehicle que conduïa sortís de la calçada al quilòmetre 4 impactant en un mur i acabant volcant. La força de l'impacte va provocar que el conductor quedés atrapat a l'interior del turisme, un fet que va requerir la intervenció dels bombers per poder-lo excarcelar. Al lloc també s'hi van desplaçar efectius del 061 i agents de la policia local. Després de ser alliberat, l'home va ser atès per diversos traumatismes i evacuat amb ambulància de suport vital avançat a l'Hospital Mateu Orfila, on va quedar ingressat també amb pronòstic reservat.
2: La Policia Nacional ha detingut un home de l'aeroport de Menorca com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar i sustracció de menors, després d'haver agredit presumptament a la seva parella sentimental i d'haver intentat abandonar el país amb la filla menor d'edat sense el consentiment de la mare.
17: Els fets es van desencadenar en un establiment hoteler de Ciutadella on la víctima i la seva família passaven uns dies de vacances. Segons la denúncia presentada per la dona a la comissaria de la Policia Nacional, la nit anterior s'havia produït una forta discussió familiar a l'interior de l'apartament. D'acord amb el relat de la denunciant, durant l'altercat l'home hauria propinat un cop de puny a la cara mentre li exigia a crits que li entregués la menor. La dona també assegurava que una familiar de l'agressor present en aquell moment la va subjectar amb força pel braç i pel coll. Després de l'incident, la víctima va decidir esperar fins a l'endemà amb l'esperança que la situació es calmés, però en despertar-se va descobrir que la seva parella, acompanyada de diversos familiars, havien abandonat l'hotel endunt-se la seva filla menor, les maletes i també els diners disponibles. A la recepció de l'hotel només havia deixat el passaport de la mare. Davant la possibilitat que l'home intentés sortir del territori nacional, els agents de la policia van activar un dispositiu urgent de coordinació amb les comissaries de Ciutadella i Mahó. La ràpida actuació policial va permetre localitzar l'home a la zona d'embarcament de l'aeroport just abans que pogués pujar al vol. La menor va quedar sota protecció policial i va ser traslladada a dependències oficials on es va gestionar la seva reunió immediata amb la mare. Finalment, el detingut va ser posat a disposició judicial mentre la investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies dels fets.
2: Mentre continua la batalla judicial per mantenir la peatonalització de la plaça d'Esborn o permetre que els cotxes tornin a passar-hi a Ciutadella, els organitzadors de la mobilització que defensen l'espai per a les persones es mostren decebuts amb la resposta de la gent.
17: Divendres es van manifestar unes 400 persones per exigir que els cotxes no tornin a la plaça, una quantitat notable de gent, però poca per la que s'esperaven els organitzadors. Així ho indica Gustau Liz, que creu que potser va haver qui va confondre la intenció de la protesta.
19: Ciutadella, jo me decepciona molt, perquè el dia divendres que van fer la manifestació, no sé si es van pensar que era cosa de partits. Això no és cosa de partits. Això és per Ciutadella. Havia de venir tothom que s'estima Ciutadella, allà a la plaça. No, només els que estaven del partit tal i del partit qual. No, és per Ciutadella que han de mirar, no per partits.
17: Per Aliz, els 22 demandants que reclamen implantar immediatament la tornada dels cotxes actuen per egoisme pur i en contra dels seus propis negocis.
19: Aquesta gent que demana que es gasquin els cotxes en esborn és per egoisme total. Només pensen en el seu negoci, però és que justament el seu negoci, els llocs peatonals, millora el carrer peatonal de totes les ciutats i les places peatonals són els llocs més comercials de la ciutat.

0: s'ha avançat a base de donar transport públic gratis, que m'assembla també una altra barbaritat, però bueno, bé, aquí ho tenim, no? Però amb aquestes matèries se podria fer moltíssim més, eh? I en les infraestructures, doncs, evidentment que sí. Si la carretera general tingués unes condicions adequades de desdoblament, no provocaria que hi haguessin més cotxes, sinó el que faria és que hi hagués una circulació. Bé, els cotxes que hi haurà a Menorca seran en funció de les necessitats, no en funció de com sigui la carretera, però en canvi els accidents, les incomoditats i tot això sí que seran en funció de lo que tenim. I totes aquestes infraestructures el que faran és, si són flaques, tenir un turisme pitjor, si són bones, tenir un turisme millor. Anem a fer les coses amb una certa racionalitat. Prohibir és molt fàcil i sempre estem en el mateix. I, bueno, i aquesta solució de per que no pujar en Saicotassa, insistiu encara més, anem a pujar a Saicotassa, insistiu encara més, per després fer, pues, observatoris astronòmics, no? Escolti, per favor, anem a fer les coses amb una certa racionalitat. Primer anem a posar a cobrir les necessitats que tenim i després, pues, podem fer moltes polítiques d'incentivar una cosa o una altra. En el que sí estic d'acord amb tots vosaltres és amb el tema de l'educació. Se pot fer moltíssim més. La gent pot tenir molta més conscienciació mediambiental i fer les coses d'una forma molt més racional. I s'estan fent cosetes, perquè tot el tema de la recollida de fems no està malament, els temes de conscienciar la gent amb el tema de l'aigua, pues, s'està fent, se podria fer més, sí, però no a base de prohibir per prohibir. Jo no crec en això, en posar solucions. Si tenim aquestes depuradores que funcionen, si tenim aquesta desaladora, si tenim tots aquests clavegarams que funcionin, pues, posarien solucions en positiu. Ah, però això, per determinat tipus de política no és l'atractiu. L'atractiu és cridar i fer performance, no? Vale. Pues no hi crec, amb això.
1: Vale. Tanca, Antonio.
2: Sí, dos cosillas muy sencillas. El modelo de Menorca es diferente. No tiene nada que ver con lo de Mallorca, Ibiza y Formentera, ni mucho. El modelo de Menorca es muy, muy fácil. Menorca es una tarta muy grande. Entonces el gran negocio de Menorca está en hacer porciones de la tarta, porciones muy, muy apetitosas de 5 o 10 kilómetros cuadrados y poderlo vender a las grandes fortunas de fuera, que es lo que está pasando. Es decir, ese es el modelo que está imponiendo. Un modelo que terminará con el sistema de la producción agraria tradicional, terminará con la producción local. Es un modelo que irá más hacia el ocio y hacia el recreo de las grandes fortunas que vienen a Menorca. Y para luchar contra eso, yo he venido defendiendo la necesidad de que las instituciones creen un banco de tierra público. Porque el peligro de Menorca está en eso, en la repartición de la tarta. Y si tenemos un banco de tierra público, es un instrumento que tenemos para defender nuestra agricultura y nuestro territorio. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, la situación de una alternativa a lo que estamos viviendo es muy difícil. Lo primero, para estar en unas instituciones tiene que haber personas con credibilidad. La credibilidad no está en una persona de izquierda ni de derecha. Está en que una persona tenga un mínimo de decencia y de humanidad ante los problemas que tenemos. El segundo tema, que es para estar en una institución, es que tenga, desde mi punto de vista de izquierda, una conciencia social. Si una persona no tiene conciencia social, está haciendo el ridículo dentro de las instituciones, porque son figurantes. Y el tercer tema, todos aquellos que están en las instituciones deberían tener como mínimo unos minutos para escuchar la calle. Porque si escucharan la calle, muchas de las cosas que están sucediendo hoy día se abordaría de forma diferente. Así es que el día 18 a las 20 horas hablaré en la cabatina para hablar cómo muere la democracia.
1: Prenem nota d'aquesta fita. Volem agrair als nostres habituals de la tertúlia, Antonio, Pepe, Javier i Toni Salvador, que ens hagueu acompanyat, i mos hi retrobem prest aquí a la sintonia de la SER. Gràcies i fins llavors.
0: Gràcies.
1: Ara fem just una petita pausa i continuem.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Te esperamos desde el 2 de abril, cada día a partir de las 14:30.